les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani. Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament. No va reviure.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.

0: lo que ha pasado. Molt bon dia a tothom. Avui parlem de la naturalització de l'aparcament de Sa Caleta. L'Ajuntament ha creat una nova zona verda a l'aparcament de Sa Caleta i d'aquesta manera s'ha reordenat l'espai i s'ha dotat la zona amb més vegetació i mobiliari urbà. Aquests treballs s'han fet de manera coordinada amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta, a l'encreuament de l'avinguda Pau Casals i el passeig Camprodon i Arrieta. Com a conseqüència, l'aparcament de motos s'ha redistribuït en dues zones i s'ha ampliat la capacitat de 107 a 121 places repartides entre l'extrem oest i l'inici del passeig Camprodon i Arrieta. En parlarem àmpliament amb la regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich. Aquí també li preguntarem com a responsable dels parcs infantils pel projecte de remodelació del Parc Infantil de la Sardana. Avui dimecres 29 de juliol ens despertem amb aquest tema, però n'hem preparat més pel Bon Dia Bona Hora. Com sempre, en Josep Altafulla és l'encarregat de presentar-nos la resta de contingut en format breu. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs amb l'objectiu de promoure el gust per la lectura en adults i infants, la Biblioteca de Lloret impulsa 7 clubs de lectura per al proper curs escolar. Ho comentarem amb la directora de l'equipament, Gisela Ruiz. També parlarem amb Nim Carbonell sobre la pàgina web que ha creat per al seu treball de final de postgrau, en què mostra una ruta per Lloret en clau femenina. Aquest divendres comença el cicle de música a Santa Cristina i en volem conèixer tots els detalls. Ens els donarà Guillem Franc, soci de l'obreria de Santa Cristina. I un dia més parlarem del festival On-Off de música electrònica que es farà aquest dissabte a Sa Caleta. Avui entrevistarem un dels artistes locals convidats, el discjòquei lloretenc Nacho Bosler.
0: Doncs tot això ens ha de portar fins a les 9 del matí aquí al Bon Dia Bona Hora, on també us oferirem la previsió meteorològica i el repàs de l'actualitat general, com fem cada dia. Un Bon Dia Bona Hora a darrere amb Marc Diva, Marc Vilamajor i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Gairebé les 8 i 3 del matí, és moment de donar pas a en Xavi Segura i el titular és calor, calor, calor, nova onada de calor. Sembla que no haguem acabat l'anterior i ja en tenim una per davant. Xavi Segura, què ens expliques? Molt bon dia.
1: Bon dia. La protagonista dels pròxims dies tornarà a ser la calor. Avui comença un nou episodi de calor intensa a casa nostra que s'allargarà novament força dies, almenys durant una setmana, i de fet el mateix Meteocat ja avisa que probablement aquest episodi es converteixi en una onada de calor, la quarta d'aquest estiu, afectant especialment l'interior del país, on avui ja es poden assolir o superar els 40 graus, sobretot cap a l'àrea de Ponent. Aquí, a Lloret, avui superarem els 30-31 graus, amb xafogor cada cop més marcada, vent de marinada moderat, potser alguna ratxa més intensa durant la tarda, un vent que bufarà més aviat de Garbí i Llebeig, i sol radiant, un dia per aprofitar, però precaució amb aquesta calor que cada dia s'accentuarà una mica més. I és que, sobretot, tindrem un pic de calor a partir del cap de setmana, a l'inici de la setmana vinent, és quan s'assoliran les màximes més elevades aquí a la costa i també a gran part del país. Llavors se superaran els 40 graus en diversos punts de l'interior, els 33 o 34 graus aquí a la costa, fins i tot aquí a la selva marítima. Les alertes es van estenent per gran part del territori, sobretot, insistim, cap a l'interior del país, i aquesta aglopada d'aire molt càlid del nord de l'Àfrica també portarà pols en suspensió. Per tant, més enllà de l'anticicló, de la calma, del sol, doncs també tindrem un cel cada cop més enterbolit els pròxims dies a causa d'aquesta pols en suspensió, sense pluges a la vista, i no es veuen canvis importants, almenys fins a finals de la setmana que ve, ben entrat ja el mes d'agost. I aquesta calorada afectarà també gran part del continent europeu.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ho recollim. Ens preparem per aquesta nova onada de calor i ara mateix, a les 8:07 del matí, tenim una temperatura de 24 graus i la humitat se situa al 79%.

0: Tenim problemes amb, sí, amb el timing, amb l'horari.
1: Sí, tenim el rellotge una mica descontrolat. No sabem si és per aquesta onada de calor que ve cap a nosaltres. Crec que l'hem posat ara a l'hora, Les 8 i 6 minuts i 30 segons gairebé.
0: Doncs a aquesta hora el que toca és saber què està passant arreu del món.
1: Doncs ens fixem en les portades dels diaris més rellevants de la jornada. Comencem, com sempre, Diari de Girona en primera plana i grans titulars. Llegim nou rècord d'ocupació amb 413.000 treballadors a Girona. També llegim en primera plana que el topall al lloguer s'amplia a 16 municipis gironins. Primera plana del Diari de Girona amb fotografia per la rotonda que faran a Llambilles per intentar reduir les cues. I a peu de plana llegim els figurants d'Enredados critiquen la calor patida durant les hores del rodatge. En clau d'esports, el Girona és l'equip que menys es mou en el mercat de fitxatges de futbol. I en hoquei patins, dues jugadores del Salt triomfen amb la selecció espanyola sub-17 a Europa. Ens fixem en la primera plana del Punt Avui, l'eutanàsia en rodatge. Diu la notícia que fa 5 anys de la llei i les entitats reclamen que es faciliti formació a la ciutadania i als professionals de la salut. El diari Ara obre dient indult per a Borràs i amnistia per a Serret i la mesa del Parlament. També fotografia il·lustrativa d'un bosc cremat i les declaracions d'una persona que diu que no està preparada per veure-ho tot cremat. A peu de plana també llegim aquests titulars. El Ministeri va avisar la Generalitat de l'error en PISA fa un any. L'Agència Estatal de Salut a Saragossa. El govern aprova la llei que ha d'acabar amb els càrrecs a dit. I un petit requadre per la mort de l'home que va convertir la Caixa en un gegant financer, Josep Vilarasau. Més notícies, més primeres planes. Els diaris generalistes ofereixen aquestes informacions. En primera plana del País, desenes de milers d'evacuats tornen al contenir el foc. Fa referència als incendis que donen treva després d'una gran destrucció i la imatge que ofereixen és de les barques carbonitzades a la platja de Madrid, amb un dels pantans de Madrid, el pantà San Juan, per ser més concrets. A El Mundo, en primera plana, el Perejil va desfermar el gran foc contractat pels ramaders. I també fotografia il·lustrativa sobre un dels incendis de Madrid. A peu de plana, també llegim un reportatge amb els 60 herois que van resistir a les flames per salvar l'Adrada. I també llegim el titular Sánchez amaga els pressupostos per jugar amb la detonació electoral. Diari La Razón, una finestra d'esperança en l'epicentre dels incendis amb una fotografia il·lustrativa de voluntaris i damnificats de diversos incendis. També a La Razón, Sánchez intenta tapar la corrupció amb el seu llegat en el seu primer acte de campanya. A La Vanguardia, Sánchez insta el Partit Popular a desmarcar-se de Vox i a unir-se al pacte del clima. Fotografia il·lustrativa per l'inici de la tornada a casa a causa dels incendis. I també es fa ressò La Vanguardia de la mort de Josep Vilarasau, artífex del creixement de la Caixa. A El Periódico de Catalunya, la fotografia també és per aquesta persona que ens ha deixat, Josep Vilarasau, en el seu despatx, en una fotografia de l'any 1991, i el gran titular Artífex de la Gran Caixa. Però El Periódico de Catalunya destaca que el lloguer públic a Espanya és de l'1,7% davant el 8% europeu. Amb bateria de titulars, els incendis d'Àvila i Madrid donen una treva pels però els rebrots tornen a mantenir l'atenció a Castelló. I també llegim que la tassa d'atur baixa del 10% i marca el seu nivell més baix des del 2008. Finalment, el diari ABC, el govern porta des de 2022 sense parlar d'incendis amb les autonomies, i la fotografia il·lustrativa a tota plana és per a una dona, Rita, que ajuda a netejar els carrers del polígon industrial de la Chapinería a Madrid, a poques hores de tornar a casa seva. És, doncs, la notícia que avui ofereix i que encapçala la primera plana del diari ABC.
0: I pel que fa als portals digitals, en el cas de l'Agència Catalana de Notícies, destacant que Salvador Illa veu encertada la suspensió per part del govern espanyol del Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui per tractar el nou model de finançament. Diu Illa que al setembre s'acabarà el temps de les excuses. És la notícia més destacada. També, en plana política, el govern espanyol indulta parcialment Laura Borràs i li rebaixa la pena de presó de 4 anys i mig a 2. Més coses. En plana de successos, detenen un home relacionat amb la mort violenta d'una dona aquest dimarts a Badalona. CaixaBank obté un benefici net de 3.203 milions d'euros durant el primer semestre, que és un 8,5% més que fa un any. Beneficis nets de CaixaBank. Déu-n'hi-do. En plana cultural, destacar que Peralada porta escena el diàleg entre el festival i el campus amb l'espectacle New. I també, en plana cultural, Tom Holland es torna a posar el vestit d'Home Aranya a Spider-Man Brand New Day, que arriba als cinemes. I el Festival Internacional de Música de Cambrils obre la 51a edició amb el boogie de Lady Va en un concert gratuït. Passem ara al 3Cat Info, on el més destacat és que comença una nova calorada que s'allargarà almenys fins al 5 d'agost i eleva el risc d'incendi. També ha detingut un home per l'assassinat d'una dona a Barcelona en un nou cas de violència masclista. Al Japó, una notícia actualitzada fa poca estona, s'eleven a 13 els morts pel terratrèmol al Japó i es busquen supervivents contra rellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat a sota de la runa d'edificis que han col·lapsat. També es fa ressò al 3Cat Info de les 10.000 hectàrees cremades a la Vall d'Uixó, on el fum i les represes compliquen l'extinció, i de la bona evolució dels incendis d'Àvila i Madrid, encara amb 11.000 evacuats. Cal un últim esforç. En plana esportiva, els blaugrana poden estar tranquils perquè el Barça no estarà sol. Comparteix estatge amb un convidat inesperat. És el València, amb qui compartiran les instal·lacions de St. George Park per afrontar la pretemporada en aquesta estada a Anglaterra. I amb aquest repàs de l'actualitat general ens situem gairebé a 8:45 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Ja hi tornem a ser, comencem a desenvolupar temes, 8 i 17 del matí, avui som a dimecres 29 de juliol i l'Ajuntament ha creat una nova zona verda a l'aparcament de Sa Caleta. D'aquesta manera s'ha reordenat l'espai i s'ha dotat la zona amb més vegetació i mobiliari urbà.
2: Aquests treballs s'han fet de manera coordinada amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta a l'encreuament de l'Avinguda Pau Casals i el passeig Camprodon i Arrieta. Com a conseqüència, l'aparcament de motos s'ha redistribuït en dues zones i s'ha ampliat la capacitat de 107 a 121 places repartides entre l'extrem oest i l'inici del passeig Camprodon i Arrieta.
1: D'altra banda, hi ha un nou projecte per remodelar el Parc Infantil de la Sardana.
2: Uns treballs que consistiran en l'ampliació de la superfície de la zona de jocs en uns 50 metres quadrats amb el desplaçament de les tanques laterals. A més, es farà una renovació integral dels elements de jocs infantils, tot i que es mantindrà el disseny actual amb una estructura multijoc en forma de vaixell com a element principal.
1: Ampliem la informació amb la regidora de Parcs i Jardins i també de Parcs Infantils, Cristina Aymerich, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Comencem parlant amb aquesta nova zona verda que s'ha creat a l'aparcament de Sa Caleta. Què és el que s'ha fet exactament?
3: Doncs hem transformat aquesta zona, no? Aquests 500 metres que era un emplaçament per les motos s'han ubicat més a la part de diguéssim, del pàrquing, s'ha mogut aquest emplaçament i el que hem volgut és doncs, fer una miqueta ja un refugi climàtic que tan necessari és a les dates d'ara d'avui. I el que hem fet és una zona verda amb bueno, noves plantacions, noves palmeres,

0: correcte, és el que demana moltíssima gent, gent gran que també va a la platja i que després necessita una miqueta l'ombra d'un arbre, no? Doncs ara aquestes plantacions són, aquests arbres són petits, però mica a mica aniran donant aquesta ombra que tan necessària és, i doncs això, no? Naturalitzant una miqueta, traient ja el formigó i doncs aprofitant i posant una miqueta tot el tema verd més sostenible, i doncs això, perquè la gent pugui gaudir, si més no, del paisatge mediterrani que tenim en aquest passeig marítim. I feia falta una miqueta treure les motos, que vagin més encaminades doncs cap al pàrquing, i transformar aquella zona d'allà més bonica i més amb plantes i més natural.
1: I a més, en un moment en què hi ha cada vegada més motos a Lloret, no sé si és una sensació o és real, però hi ha moltíssimes motos, també s'ha aprofitat aquesta reestructuració per ampliar les places de motocicletes, no?
0: Correcte, la gent es pensa, no?, que hem reduït pàrquing de motos, i tot el contrari, el que hem fet és ampliar més nombre de places de motos. Per això, Maria, perquè el que parlem, no?, la gent està més conscienciada potser ara a viatjar més amb moto que no pas amb cotxe, també és més ràpid, no?, a l'hora d'anar a un puesto, i doncs això, el que hem fet és, ja que es recondicionava tot aquest pàrquing, s'han ampliat el pàrquing de motos.
1: I clar, ja fa un temps que es va apostar fort per l'aparcament de Can Lloranes, que està a pocs metres de la platja. Entenc que la idea també és anar donant més vida a aquell aparcament, i que tampoc cal acabar aparcant amb el cotxe, tot i que encara queda aparcament, però no sé si la idea a llarg termini seria anar reduint-lo i que els cotxes quedin a segona línia.
0: Sí, jo crec que Can Lloranes està funcionant molt i molt bé. Gent de Lloret que mai havia visitat Can Lloranes ara diu: ostres, i tenim un pàrquing que la veritat és que està a pocs metres, diguéssim, de la platja de Sa Caleta, que a més ara ja també hem fet plantacions en allà i tenen ombra, que vulguis que no, això també, el que deixi el cotxe a sota de l'ombra d'un arbre també, doncs molt millor, la veritat. I doncs la gent també s'està donant compte de que tenen un pàrquing super a prop, que paga zona blava, que tampoc és igual que si estiguessis a Sa Caleta, que està funcionant cada vegada més. I jo crec que hem d'anar conscienciant-nos una miqueta de que, doncs això, no pots anar directament amb el vehicle davant de la porta de pràcticament del restaurant o del bar, o, no, sinó que hem d'habilitar més pàrquing, està clar, però doncs això, que la gent pugui tindre doncs aquestes placetes com la que hem fet ara, perquè puguin gaudir molt més doncs a nivell de les famílies, de prendre un gelat i estiguis allà en aquesta placeta ara sota d'una ombra d'un arbre, i no pas amb un pàrquing davant del mar, no? Però és cert que per fer-hi tot això també hem d'ampliar també tema pàrquing, i la veritat és que ara tot molta més gent està anant cap a Can Lloranes, i estem contents d'aquesta transformació perquè està funcionant molt i molt bé.
1: Només recordar que per els residents de Lloret també hi ha que paguin l'impost de circulació aquí a la vila, hi ha una bonificació molt important a la zona blava, que això també pels veïns doncs està bé, perquè els visitants que venen paguen, i nosaltres, els lloretencs, sí que es paga, però una cosa gairebé simbòlica, no?
0: Correcte, doncs s'han d'aprofitar d'aquest descompte, ja que és qui pagui l'impost de circulació d'aquí, de Lloret, aprofitem-nos d'això, i doncs que puguin anar doncs aquí a Can Lloranes, que la veritat que la gent faci aquesta prova, perquè no trigues gens, és que està a pocs metres, diguéssim, de Sa Caleta, i doncs també tens plaça per a Torrent, i el dia demà que puguin anar també a Can Codina, que estarà a l'entrada de Lloret, doncs millorarem molt més la mobilitat i la circulació. Això us ho pot explicar millor el meu company de mobilitat, però la idea és aquesta, és intentar fer una miqueta més de pàrquing, i les zones, diguéssim, com pàrquing de Sa Caleta i tal, el dia demà milloraria molt més si poguessin gaudir-la entre tots, de fer un senyor parc amb molt més zona verda, més zona per parcs infantils, per parcs perquè la gent practiqui doncs esports i tal a davant de platja. És que tot Lloret es mereix això.
1: Doncs això és el que fa referència, diguéssim, a la zona verda que s'ha creat a l'aparcament de Sa Caleta, i a tot el que va conseqüentment amb la redistribució del pàrquing. I també en aquest mateix indret tenim el parc infantil que aviat agafarà un nou caire.
0: Doncs sí, no el podíem deixar de banda, és un parc infantil doncs, que

0: la gent li agrada molt, no? El del barco, diguéssim. I ja que feien la transformació, diguéssim, de la placeta aquesta, ja la vida útil d'aquell vaixell ja cada dos per tres, quan no es trenca un màstil es trenca un tobogán, quan no, i sempre estem reparant i ja hem considerat de dotar-lo de partida pressupostària. Ara començarem la licitació d'aquell parc infantil, volem fer una remodelació també perquè tingui doncs això, no? Més ombra. Ens van morir a la sequera dues palmeres que les van tindre que tallar, doncs fer una miqueta més, aprofitar més jardineria, i aprofitarem per canviar aquest barco, posar un de nou. Falta també un cronxador, que molta gent del centre em deia: Cristina, és que no hi ha cap parc infantil a prop del centre que tingui un gronxador. Doncs posar-n'hi un, perquè bueno, la mainada als petits, als infants els hi agrada. Jo sóc molt pro elements naturals, considero que hem d'anar traient el dels parcs infantils, els cautxos i tal, i aprofitar més, doncs posar sorra, no?, de perdiu, d'ull de perdiu, no?, d'aquesta que tant als infants els agrada jugar als espais exteriors, i anem una miqueta amb aquesta dinàmica per fer el disseny d'aquest parc infantil a prop d'aquesta placeta Sacaleta. I aviat ja traurem la licitació, sí que penso que es podrà inaugurar de cares al febrer o març de l'any que ve. Ja han posat un lletrero que posa: properament remodelarem tot aquest parc infantil, perquè la gent no s'espanti, perquè és cert que ara mateix està fatal. Pobre, ja té no sé si més de 20 anys o 15, són molts per un parc infantil, i doncs això, l'aposta és redissenyar tot allò, fer l'aposta de fer més zona verda, més ombra natural, posar un gronxador i canviar aquest vaixell.
1: Doncs estarem pendents. Això, quin termini es treballa? Amb quin termini?
0: Doncs ara estem fent el plec tècnic, ja el tenim. Ara no és moment ara de treure una licitació perquè és el mes d'agost. Crec que la traurem ara de cares al mes de setembre, i entre que el fabriquen, el barco nou i tal, jo crec que de cares al... No m'avui ja de... dir-ho, però bueno, més o menys febrer, març de l'any que ve ja podrem gaudir-lo, si més no.
1: N'estarem també pendents. Cristina Aymerich, regidora de Parcs i Jardins i de Parcs Infantils, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bona hora.
1: 3:02. Obrim ara plana cultural i educativa, perquè la Biblioteca de Lloret impulsa 7 clubs de lectura pel proper curs escolar. A l'habitual de tardes de llibres s'hi sumen 5 més, se n'hi sumen 5 més per adults i un d'infantil, titulat El Club dels Moomin.
3: L'objectiu és promoure el gust per la lectura en adults i infants a través de diferents gèneres narratius i d'obres i autors clau. Les inscripcions ja són obertes i les places són limitades.
1: Per parlar-ne tenim aquí als estudis a la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Comencem, si et sembla, per aquest infantil, perquè entenc que la gràcia és... fomentar la lectura ja des d'edats primerenques, no?
4: Sí, aquest club de lectura infantil està pensat per alumnes que fan... o que faran el curs que ve, tercer o quart de primària, perquè ja tenen la lectura consolidada, ja saben llegir de manera autònoma, etc. I aleshores comencem per aquestes edats, no? Aquest club és un club que combina diferents gèneres narratius dintre de la literatura infantil, des de l'àlbum il·lustrat, la poesia o la narrativa, i aleshores el que farem és anar combinant aquests gèneres al llarg de tot el curs. En aquest club també tindrem, doncs, la visita d'un autor de cares al febrer, d'una de les lectures que llegirem, i bé, la veritat és que serà, jo crec, un club de lectura divertit, perquè bàsicament la idea és que puguem parlar de llibres ja des de petits, agafem aquesta tècnica, perquè de fet les lectures, doncs, les comprenem millor, bueno, evidentment quan les hem llegides, etc., però sobretot quan les compartim amb els altres, no? Hi ha sentits de les obres que els adquirim gràcies a la conversa literària amb els altres, i llavors el que volem és que els nanos, a banda d'enganxar-se a llegir, doncs puguin tenir aquesta competència, no?
1: Doncs una molt bona iniciativa que esperem que funcioni molt bé. Aquest és el club infantil, és una de les novetats. Per adults, què és el que tindrem? Fins ara teníem un únic club de lectura.
4: Fins ara teníem un club de lectura que el portava en Joan de Boer, que és narrador i especialista en literatura, bueno, en tot el que és el foment de la lectura, que és la tarda de llibres. Aquest club hi continua sent, però a més hem volgut ampliar per diversificar públics i gèneres. Llavors, recuperem el Llegir el Teatre, que fa molts anys es va començar a fer a Lloret, amb el teatre tan potent que tenim en el nostre municipi, no? I la gran programació que fan, doncs, jo em sembla obvi que hi ha d'haver aquesta connexió, no? La lectura de textos teatrals amb anar al teatre i veure les obres. Aleshores, recuperem aquest club de lectura, el Llegir el Teatre, que serà els dimecres i que el farà un periodista que es diu Dani Chicano, gironí, especialista precisament en teatre. Aleshores, el que farem en el Llegir el Teatre es llegeixen principalment obres que són del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, en temporada, per poder-los veure i llavors comparar el que és la posada en escena del text amb el text. I aleshores el que intentarem fer és una combinació d'obres que es puguin veure al TNC, però obres que també es puguin veure al Teatre de Lloret, i aleshores fer aquest lligam biblioteca-teatre. Després en tindrem un que està plantejat com per trimestres, que es diu Històries a tres veus, que el portarà una companya de la biblioteca que es diu Cristina Quesada, que és filòloga. I aquest club, la idea és que cada trimestre tractem un gènere narratiu. Novel·la, aquest any farem novel·la, poesia i conte. Aleshores, per cada trimestre s'han triat tres lectures i aquestes tres lectures tenen una connexió entre elles. I després tenim un altre club, que també és especial, diguéssim, que és el club que es diu Literatura Universal. El farà una psicòloga que viu aquí a Lloret des de fa molts i molts anys, que es diu Teresa Ballester, i que el que pretén és el que es pretén amb aquest club és que llegim obres de la literatura universal, però que les analitzem des del punt de vista psicològic dels motius, dels seus personatges, de les trames, etc., però amb aquesta mirada des de la psicologia. Sí, és que de cop i volta. Després tenim un altre club que també li donem molt de valor, que és el Racó de les Paraules, que també el farà la Cristina Quesada, de la biblioteca, i que és un club que està adreçat o que està pensat per persones que estan aprenent el català. Persones que ja tenen un nivell, doncs, B2 o B3, no? Vull dir que... un bàsic més avançat, no? Hi haurà alguna lectura que és de tipus de lectura fàcil i d'altres que no són lectura fàcil, però que hem triat que siguessin lectures que poguessin ser accessibles per persones que estan aprenent la llengua. Mm-hmm. No vol dir que només apuntin persones que estan aprenent la llengua, perquè si veieu, doncs, la proposta de lectures que hi ha una mica de varietat, no? Jo em puc apuntar encara que sigui una persona que tota la meva vida hagi parlat en català, no? Però i també seria molt interessant perquè hi hagués aquest diàleg, no? Entre persones catalanoparlants de naixement amb persones que l'estan aprenent, però creiem que és important també des de la biblioteca, doncs, poder fer aquest reforç en quant a la llengua per les persones que s'incorporen a parlar-la.
1: En queda alguna?
4: En queda un. Només un, que és el Llegir per créixer. Aquest és un club de literatura infantil i juvenil per adults. Aquest el faré jo. Sí. Jo sóc especialista en literatura infantil i juvenil, diguéssim que aquesta és la meva especialització com a bibliotecària, i la idea és apropar la literatura a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, totes aquelles persones que tenen infants al seu voltant, també a mediadors que puguin ser bibliotecaris, mestres, etc. I la idea és aquesta, que com a adults puguem llegir literatura infantil, conèixer-la, conèixer els seus autors, conèixer, doncs, la riquesa que hi ha en aquesta literatura, que sovint ha estat, doncs, minoritzada, etc., per ser la que es dirigeix als infants, no? Com si això fos menor. I amb aquest club segurament el que tindrem serà el reconeixement per part del Departament d'Educació com a curs de formació per als docents, i que això sempre, doncs, pot esperonar algú a inscriure-s'hi, no?
1: Doncs és interessant també de dir. Déu-n'hi-do, tota l'oferta, al final ho comentaves, l'important és fomentar la lectura, que sembla que amb la societat actual tan frenètica de vegades queda una mica apartada, però encara hi ha molt de lector i encara s'ha de seguir fomentant per tot el que aporta, no? Per tot el que enriqueix a la gent.
4: Sí, la biblioteca és un servei, no?, cultural molt multidisciplinar, per dir-ho així, que ho abarca tot, però la biblioteca sense la lectura no existeix, no? I de fet, una de les missions que té encarregada la biblioteca pública en un municipi és la de la promoció de la lectura, i crec que aquí doncs ens hem de posar-hi tots els esforços, perquè segurament no és la, o sigui, hi ha molts lectors, etc, però costa, no, trobar espais en el nostre dia a dia, que està molt ple de coses, d'actualitat, de novetats, de fer i sense parar, no, i de propostes d'oci culturals i d'altres d'oci, que no tenen per què anar juntes, doncs trobar aquests espais de calma, individuals per llegir i després col·lectius per compartir, no? I jo crec que aquí la biblioteca s'ha de fer forta en això, no? I bueno, aquesta serà l'aposta d'aquest curs 26-27.
1: Gisela Ruiz, directora de la biblioteca, moltíssimes gràcies per tot aquest ampli ventall de detalls al respecte dels clubs de lectura. Esperem que vagin molt i molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Quan passen 6 minuts de 8:45, saludem en Xavi Segura perquè ens doni tots els detalls de la previsió meteorològica. Xavi, què ens expliques? Molta calor, no? Bon dia.
5: Bon dia. La protagonista dels pròxims dies tornarà a ser la calor. Avui comença un nou episodi de calor intensa a casa nostra, que s'allargarà novament força dies, almenys durant una setmana. I, de fet, el mateix Meteocat ja avisa que probablement aquest episodi es converteixi en una onada de calor, la quarta d'aquest estiu, afectant especialment l'interior del país, on avui ja es poden assolir o superar els 40 graus, sobretot cap a l'àrea de Ponent. Aquí, a Lloret, avui superarem els 30-31 graus, amb xafogor cada cop més marcada, vent de marinada moderat, potser alguna ratxa més intensa durant la tarda, un vent que bufarà més aviat de Garbí i Llebeig, i sol radiant, un dia per aprofitar, però precaució amb aquesta calor que cada dia s'accentuarà una mica més. I és que, sobretot, tindrem un pic de calor a partir del cap de setmana, a l'inici de la setmana vinent, és quan s'assoliran les màximes més elevades aquí a la costa i també a gran part del país. Llavors se superaran els 40 graus en diversos punts de l'interior, els 33 o 34 graus aquí a la costa, fins i tot aquí a la selva marítima. Les alertes es van estenent per gran part del territori, sobretot, insistim, cap a l'interior del país, i aquesta aglopada d'aire molt càlid del nord de l'Àfrica també portarà pols en suspensió. Per tant, més enllà de l'anticicló, de la calma, del sol, doncs també tindrem un cel cada cop més enterbolit els pròxims dies a causa d'aquesta pols en suspensió, sense pluges a la vista, i no es veuen canvis importants, almenys fins a finals de la setmana que ve, ben entrat ja el mes d'agost. I aquesta calorada afectarà també gran part del continent europeu.
1: Gràcies, Xavi. Doncs toca protegir-se amb tots els consells que hem anat donant per fer front a les elevades temperatures, i ara mateix, 8:38, tenim 25 graus a Lloret de Mar i la humitat que se situa al 76%.
6: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Toca seguir avançant perquè encara tenim més coses per explicar-vos, i ens centrem ara en Nim Carbonell, que ha creat una pàgina web amb una ruta per Lloret en clau femenina.
3: El projecte proposa personatges femenins emblemàtics i els situa en diferents indrets del municipi. Un projecte que va crear fa un temps l'Associació de Dones L'Aurora i que ara Nim Carbonell li ha donat forma en una pàgina web interactiva que ha creat com a treball de final del postgrau en desenvolupament front-end per a dissenyadors.
1: Ampliem tota aquesta informació amb Nim Carbonell, que ens visita avui als estudis de la ràdio. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Parla'ns una mica d'aquest projecte, aquesta ruta per descobrir dones que han tingut un pes important a Lloret.
7: Doncs vaig començar un postgrau de desenvolupament front-end, que és bàsicament programació de la part visual de les webs, i per al projecte final podia escollir el tema. Llavors volia que fos alguna cosa que em representés i que m'agradés treballar, no? I llavors vaig dir, bueno, pues, a mi m'interessa molt el tema del feminisme, m'agrada molt el poble i crec que realment pues, fer una ruta per als llocs rellevants vinculats a dones de Lloret, pues, era una molt bona oportunitat de donar visibilitat al poble d'una altra manera a la que estem acostumats, no? També, i treballar en un projecte que, pues, que estava vinculat a mi de moltes maneres.
1: I com busques la informació, com fas aquesta tria de dones, aquesta tria d'espais?
7: Això va ser una idea de l'Aurora que van començar a desenvolupar fa un temps. Llavors la informació l'havien buscat elles des de l'associació, em vaig posar en contacte i em van enviar, pues, quines dones havien estat fent la recerca elles i la informació i la història, no, de cada una. Llavors aquesta va ser la manera d'aconseguir el contingut per poder fer aquesta ruta.
1: I quins espais tenim? I quins noms de dones?
7: Bueno, hi ha com diferents punts, diria que en total són uns 13, però per exemple hi ha el Museu del Mar, no?, amb la Lliberada Parés, tenim el Castell de Sant Joan amb Sicàrdies de Montsoriu, l'Ermita de Santa Cristina amb Santa Cristina i alguns altres llocs, doncs, emblemàtics del poble, no? O sigui, són uns quants i realment a la web pots filtrar per quins llocs, doncs, són la visita gratuïta, quins llocs són accessibles amb cadira de rodes, o si vols filtrar per tipus d'espai, doncs, si és un espai exterior, un espai interior, un edifici, una escultura, etcètera, etcètera.
1: Mm-hmm. I potser són llocs que la gent de Lloret tenim molt vistos, coneixem molt, i aquí podem descobrir una mica la història que hi ha al darrere, no?
7: Sí, exacte. O sigui, hi ha llocs que són ja turístics i visitables de per si, no? Com podrien ser el Castell de Sant Joan o el Museu del Mar, però també tenim llocs que potser passem sovint i no hi pensem, com el barri de la Càndida, que tenim Càndida, Masgrau i Campeny, o tenim l'escola Àngels Alemany amb Àngels Alemany i Boris. Llavors són llocs que realment és molt fàcil passar per davant, aturar-se, llegir la història i seguir amb el nostre dia.
1: És una manera molt... que de fet aquesta entenc que era la gràcia del treball, no? Fer una pàgina web que fos molt fàcil i visual i atractiva.
7: Sí, aquesta era la idea, fer-la accessible en tots els sentits, no? Que si algú tenia ganes de visitar els espais sabés si eren accessibles amb cadira de rodes o amb bastó o caminant, però també que la pàgina web fos fàcil de navegar i que tothom hi tingués accés i sabés com funciona, que espero que sigui prou intuïtiva per als usuaris.
1: És una pàgina web que la gent hi pot accedir, eh?
7: És una pàgina web que la gent hi pot accedir tant des de l'ordinador com des del mòbil. Sí.
1: Doncs animem a tothom a fer una visita, a conèixer una mica més a fons aquests espais, sí, de Lloret, amb aquest punt feminista per reivindicar les dones que moltes vegades han quedat invisibilitzades o en segon terme, no? Si més no.
7: Sí, exacte. És una manera de, bueno, de conèixer una mica més la història del poble des del punt de vista que no sol ser el que rebem i, mira, connectar una mica més amb els espais que tenim a prop nostre.
1: Doncs Nim Carbonell, felicitats per aquest treball de final de postgrau.
7: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies a tu per passar per la ràdio a comentar-lo una mica.
7: No, moltes gràcies per donar-li visibilitat al projecte.

0: I seguim avançant amb més coses. Ara falten 16 minuts per arribar a les 9 del matí i a partir d'aquest divendres i fins a finals d'agost es durà a terme el cicle Música Santa Cristina.
1: Totes les actuacions seran a 11:15 de la nit. Els primers convidats són Elisenda Julià Quartet, que actuaran aquest divendres dins de l'ermita. Després passaran pel cicle el trio Boreas, Roger Pedrós i la Barcelona Big Blues Band i Daniel Logorio.
0: Parlem del cicle Música Santa Cristina amb Guillem Franc, soci de l'obreria. Molt bon dia, Guillem.
2: Hola, bon dia.
0: Com es presenta el cicle d'aquest estiu? Què en destacaries?
2: Bé, aquest any seran 5 concerts, 3 dels quals seran a fora i 2 a dins. Aquest any hi haurà un concert que és una mica diferent perquè 2 són a la plaça del Pi, però un serà davant de l'ermita amb un escenari una mica més petit. I, bueno, així com a destacar una cosa diferent d'aquest any. I també, a part d'haver-hi concerts de música clàssica com sempre, hi ha un parell de concerts de jazz, un d'ells més intimista, més de petit format, i un altre més una big band de jazz, per tant més, amb més energia i amb més intensitat. I bé, això és una de les... Feia temps que no venia una big band de jazz i crec que pot ser algú, bueno, molt divertit i diferent del que es venia tocant els altres anys.
0: Doncs destaquem aquestes novetats. La idea ha estat aquesta, buscar una mica de varietat perquè hi hagi això, diferents tipus de concerts al llarg del mes d'agost?
2: Correcte, sí, correcte. També volíem, per exemple, que n'hi hagués un en català o d'un cantant que fos d'aquí, que fes música en català, i vam trobar en Roger Pedrós, que havia participat al Benidorm Fest, que vindrà el 14 d'agost a tocar la seva música, que serà un dels concerts que farem a fora. Així que també, de fet, feia temps que no venia un cantautor d'aquí a tocar la seva música en català, així que això també podria ser una novetat a destacar.
0: En Roger Pedrós, que s'està fent un nom a dins del panorama català com a cantautor, el tindrem aquí. I el concert que fareu a davant de l'ermita, quin serà?
2: Doncs serà el primer de tots, el del 31 de juliol, per tant, aquest proper divendres, i és un concert que és un quartet que es diu Elisenda Julià Quartet, que és, tocaran cançons estàndards del jazz de George Gershwin, Cole Porter i altres compositors americans, i és un quartet amb un contrabaix, una bateria, un piano i la cantant, que és l'Elisenda, i serà amb aquest format una mica diferent perquè ho farem davant de l'ermita, amb un escenari més petit, així que... Bueno, pot ser curiós i jo crec que serà un concert molt maco.
0: Segur que sí. A més, és que els tres espais són encantadors, no? Tant si és dins de l'ermita com a la plaça del Pi, com aquest nou escenari que munteu, és que no sé, són idíl·lics, són llocs especials.
2: Sí, sí, l'entorn és únic. Per sort, a Lloret podem gaudir d'un entorn com és el de Santa Cristina, on s'hi pot fer i fem moltes activitats, no? I una d'elles és aquest cicle de concerts que fem a l'estiu, i a vegades pensem en Cap Roig o altres festivals, no? Però a vegades ens oblidem que nosaltres aquí també tenim un lloc idíl·lic davant del mar, a l'ermita, aquell ambient que es crea, no? Amb els concerts al vespre, els vespres d'estiu. I jo animo a tothom que els dic que li agradi la música i que li agradi gaudir de passar una bona estona, que s'hi apunti, perquè és que realment val molt la pena.
0: Entenc que per tot això que dius és el motiu pel qual cada estiu organitzeu aquest cicle des de l'obreria, no?
2: Correcte, correcte. Al final l'obreria, a part d'encarregar-se d'organitzar la festa major, és una entitat cultural també, i un dels objectius és promoure la cultura lloretenca, però també la cultura en general, i aquest cicle de concerts és una de les activitats més importants que fem a l'estiu, a part de la festa de Santa Cristina, evidentment, que és la primera, i que sigui per molts anys, perquè és que realment és una molt bona manera de fer arribar la cultura a tothom, i sobretot la música, el que és la bona música i la música en directe.
0: I tant. I les entrades... Quin preu tenen i com es poden aconseguir?
2: Bé, les entrades, aquest any hi ha una novetat. Bé, com sempre, les de dintre l'ermita valen 15 euros, i les de fora, que seran tant a la plaça del Picondó de l'ermita, valen 25. I aquest any hi ha una novetat respecte a les entrades, que és que fins ara sempre es podien adquirir el mateix dia allà a Santa Cristina, o els punts de venda físic, que en aquest cas és el Museu del Mar, que ja hi són, per cert, ja els poden anar a comprar totes les entrades a tots els concerts. I aquest any hi ha una novetat, que és que hem creat una pàgina web pels concerts de Santa Cristina i venem entrades online. Així que encoratgem a tothom que vulgui venir, que si vol comprar les entrades online, que ho pot fer, que és molt més còmode, i així ja també nosaltres mateixos així també tenim una previsió, no, de la gent que ve a cada concert, per després també organitzar el tema del menjar, perquè com sabeu, abans dels concerts, cap a les 9 del vespre es fa un pica-pica allà a Santa Cristina d'entrepans, truites, a vegades empanades i begudes, i bé, que aquest any hi ha aquesta opció de comprar-la per internet, que és molt més còmode per tothom, i animem a que visiteu la nostra pàgina web.
0: Doncs un plan excel·lent pels divendres del mes d'agost i aquest últim divendres del mes de juliol, 5 concerts en total, Música Santa Cristina. Guillem Franc, com a soci de l'obreria encarregat de tirar endavant aquest cicle, moltes gràcies per tots aquests detalls i que vagi molt i molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i espero veure-us a tots. Moltíssimes gràcies.

0: I un dia més, la música electrònica té protagonisme aquí al Bon Dia, Bona Hora per parlar del Festival On Off, que se celebra aquest dissabte a Sa Caleta i comptarà amb més d'una vintena d'artistes durant més de 16 hores de programació i tot plegat es complementarà amb un market.
1: L'encarregada del market és la dissenyadora lloretenca Laura Cabanes, que explica que hi haurà 7 estands d'artistes emergents i artesans que tenen el seu propi negoci.
2: Bueno, crec que el lloc és idíl·lic i estar i formar part d'una organització que com l'ONOF, que és de Lloret, de gent del poble, sempre és bo participar. Bueno, són artistes emergents, artesanes i artesans que tenen el seu propi negoci i fan amb diferents tècniques, tant ceràmica com vidre, peces a mà i molt curades i molt maques, la veritat.
0: El procés de selecció, segons Laura Cabanes, no ha estat fàcil, ja que l'objectiu era aconseguir diversitat d'estants.
2: Cada vegada estan més seleccionades perquè donguin una imatge, bueno, que estigui a l'altura d'aquest festival. Doncs, bueno, buscant molt per xarxes, sobretot, buscant que cada parada tingui el seu lloc i no sigui eclipsada per una altra. Productes originals, sobretot, artesans, però bueno, molt, visualment molt atractius.
1: Per a Cabanes, el públic que atrau al festival també pot ser bo pel màrquet i a l'inrevés, ja que la música i l'art van plegats. Conclou que cada vegada la gent és més conscient del que les grans empreses afecten al medi ambient i, conseqüentment, el suport al petit comerç també és major.

0: Seguim parlant d'aquest festival. Ho fem avui amb Nacho Bosler, que és un dels DJs que participen en el festival, en el certamen. Nacho Bosler, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, ens apropem a la cita el dissabte 1 d'agost i aquesta tercera edició de l'On-Off Festival. També tercera participació per part de Nacho Bosler, oi?
1: Exacte, sí, sí, per sort estic des del principi i, bueno, amb molta il·lusió d'aquest tercer any.
0: Podríem dir que Nacho Bosler és DJ de quilòmetre zero?
1: Sí, bueno, vaig créixer a Lloret, ara mateix estic visquent a Vidreres, però, bueno, que pràcticament me segueixo molt vinculat a Lloret i vinculat també a l'associació que munta el festival, que és Inquiet Lloret. I bueno, ja et dic, amb molts de DJs molt bons, internacionals, nacionals. Bueno, aquest any tenim tres escenaris. Per primer any tenim un escenari al Castell, també, que farem un vermut electrònic des de les 10 fins a les 8. Després tenim l'escenari principal de la platja, que és on punxaré jo de 5 i mig a 7. L'escenari és des de la 1 de la tarda fins a les 2 de la nit. I un showcase que farem entrevistes, i etcètera, des de les 11 fins a les 2. També tenim una zona per nens, un market, un gastrobar amb diferents subtracks, tatús, maquillatge i tot gent de direct, la majoria. També algo important, jo crec, que remarcar és que no és un festival obert pels guiris, en el sentit de que, bueno, si han comprat d'entrada poden vindre, però no és un festival enfocat a gent de fora, sinó a lloretencs i gent de la vora que vulgui vindre a gaudir amb nosaltres. Tenim un... Digues.
0: No, segueix.
1: Sí. I que tenim una... cobrem una entrada, perquè al final som una associació sense ànim de lucre, no, per tant no pretenem lucrar-nos amb el festival, ni molt menys, però sí que s'han de cobrir costos i ens ajuda a portar DJs cada cop més bons, a tindre un equip de so digne d'un festival internacional i amb la sort de ser en un entorn privilegiat com és Sa Caleta i el Castell, no? Aquest any estaran com a headliner Oxia, Abyss Box, Oliver Giacomoto i Blondex, i 20 artistes més de nivell nacional i regional, inclosos jo. I bueno, l'ho dit, no? Si voleu comprar entrades, em sembla que queden ben poquetes, perquè fa un parell de dies quedaven 100, o sigui que afanyeu-vos i aneu ràpid, perquè si no us quedareu sense.
0: Com a DJ, tu, en la teva sessió, quin tipus de música és la que ofereixes?
1: Vale, jo punxo sobretot tech house, minimal i una mica techno. Tinc un estil bastant eclèctic i bueno, intento no centrar-me en un estil, sinó en una sensació, no? De portar la gent a ballar i que s'ho passin bé i no gaire obscur, diguéssim.
0: D'un temps cap aquí, que sí, hi ha molts esdeveniments d'aquest tipus, festivals, actuacions en directe, que en lloc de fer-ho en locals tancats, cada vegada més es fa en espais oberts.
1: Sí, aviam, no té res a veure, no? Tancar-se en un local tancat o estar allà a la platja de Sa Caleta, que pots anar a entrar a l'aigua en qualsevol moment, et fiques a l'ombra, o sigui, és un entorn completament diferent, no? També, o sigui, és un festival que tothom és benvingut, en el sentit de que tenim una zona per nens, famílies, hi ha de tot, i això és el que et permet el ser un festival a l'aire lliure i no en format club, no? En format club, al final, qui no vulgui estar fins a les 4 del matí no pot gaudir. Jo m'incloc en això, perquè a mi la veritat que sortir per la nit, ara ja que tinc una edat, em foto una mica de pal, i tot el que són festes de dia, la veritat és que s'agraeix, no?
0: Per tant, i per acabar, 100% recomanable per a tota la família?
1: Sí, sí, 100%. Si tens un bebè, no estiguis al cantó de l'escenari principal, però hi ha la teva zona on tu pots gaudir la música sense trencar-li les oïdes al bebè, per exemple, no?
0: Nacho Bosler, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Que sigui tot un èxit la teva sessió i en conjunt l'On-Off Festival Music.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.

0: Queden dos minuts per arribar a les 9 del matí, per tant, posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'avui, dimecres 29 de juliol. Felicitar a totes les Martes, que avui és el seu sant. I nosaltres el programa l'hem començat parlant de la naturalització de l'aparcament de Sa Caleta. S'ha creat una zona verda i s'ha redistribuït el que és l'aparcament, s'han reduït una mica el nombre de places de cotxes i s'ha ampliat les places per motos. A més, doncs, hi ha aquesta nova zona verda que amb elements més naturals i que dona una nova imatge més bonica en aquest espai, al passeig de Sa Caleta. A més, n'hem parlat amb Cristina Aymerich, qui la regidora també ens ha comentat que hi ha un projecte de remodelació pel Parc Infantil de la Sardana en què hi haurà elements nous i se seguirà amb aquesta temàtica d'un vaixell, però hi haurà, serà tot completament reformat. Això serà en els propers mesos, segons ens ha explicat la regidora. Més coses que hem comentat, doncs hem parlat amb la directora de la Biblioteca de Lloret, Gisela Ruiz, perquè s'impulsen 7 clubs de lectura pel proper curs escolar. N'hi ha 6 per adults i un per infants, de tercer i quart de primària. Als adults hi ha el de tarda de llibres, que és el que teníem habitualment, i després 5 propostes més que ens ha comentat detalladament Gisela Ruiz. Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades. Tots els cursos començaran a l'octubre, excepte l'infantil, i un que s'adreça a adults, però que és sobre literatura infantil i juvenil, amb la mateixa Gisela Ruiz, que començaran al setembre. Hem parlat també amb Nim Carbonell, perquè ha creat una nova pàgina web de treball de final de postgrau en què mostra una ruta per Lloret en clau femenina. Amb el Guillem Franc hem conegut tots els detalls dels concerts que es faran aquest estiu al cicle Música Santa Cristina i finalment hem parlat amb el DJ lloretenc Nacho Bosler perquè actuarà aquest dissabte al Festival On Off de Música Electrònica a Sa Caleta. Tot això al Bon Dia, Bona Hora d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 8. Que vagi molt bé.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2 FM.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Aicina Akhmedieva lamenta que no hi ha gaire oferta de casals o campaments d'estiu per a adolescents que tenen necessitats especials. La lloretenca explica que li ha costat molt trobar un lloc on poder apuntar el seu fill adolescent i creu que la problemàtica afecta a més persones. I és que quan les persones que tenen necessitats especials són infants, solen tenir diferents possibilitats, fins i tot d'apuntar-se a un casal convencional. Arriba una edat, però, que les famílies continuen necessitant que els seus fills tinguin alguna oferta de lleure, però hi ha molt poques opcions. En aquest sentit, Aicina Akhmedieva està preocupada perquè per aquest estiu han trobat una solució, però és només fins als 16 anys, de manera que l'estiu vinent tornarà a tenir el mateix problema.
4: El problema era mucho más profundo, no era solo una cuestión de plazas. El verdadero problema es que después de los 16 años prácticamente no existen programas para adolescentes con necesidades especiales. Después de una búsqueda muy larga tuvimos mucha suerte. Encontramos un campamento muy cerca de nuestra casa y fue un gran alivio para nuestra familia. Pero el problema sigue existiendo. Ese campamento solo admite a jóvenes hasta los 16 años. El año que viene mi hijo cumplirá 17 y volveremos a encontrar con la misma situación.
3: A aquests adolescents els agraden generalment les mateixes coses que la resta d'adolescents. L'important, diu Akhmedieva, és que tinguin l'acompanyament que necessiten.
4: Creo que estos jóvenes no necesitan actividades extraordinarias, les gustan casi las mismas cosas que a cualquier otro adolescente: deporte, piscina, naturaleza, talleres creativos, música, animales, excursiones y sobre todo convivir con otros jóvenes. Lo importante es que las actividades estén adaptadas a sus necesidades y que cuenten con profesionales preparados para acompañarlos.
3: Aicina Akhmedieva no demana només una solució pel seu fill, sinó una cosa global que pugui beneficiar totes les famílies que tinguin una situació similar.
4: No estoy pidiendo algo solo para mi hijo. Me gustaría que en Lloret de Mar existieran programas de verano para adolescentes y jóvenes con necesidades especiales. Sería una ayuda para muchas familias. No busco culpables, solo deseo que entre todos encontremos una solución. Creo que Lloret de Mar es una ciudad que sabe cuidar de sus vecinos y espero que llegue el día en que ninguna familia tenga que volver a preguntarse qué haremos el próximo verano.
3: La mare està agraïda a totes les persones que li estan donant suport.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
9: Ready to spread good vibes?
10: Where them went?
9: Around the world.
10: Around the world.
9: Around the world.

màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Nova Radio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Mufasa és la pel·lícula que es projecta aquest vespre al cicle de cinema La Fresca, com sempre a les 10 de la nit i en aquesta ocasió al barri del Rieral. A través dels entranyables personatges d'en Rafiki, en Timó i en Pumba, la pel·lícula presenta la història de Mufasa, un jove lleó orfe que coneix en Taka i inicia un viatge ple d'aventures, amistat i reptes que el portaran a convertir-se en un gran rei. Tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, és un film per veure en família que parla de la família i també de l'esperança.
4: Una aventura emocionant per a tota la família que ens descobreix els orígens d'un dels personatges més estimats de la història del cinema. A través d'una història plena d'aventures, amistat, superació i coratge, la pel·lícula ens recorda que els grans líders no neixen, sinó que es formen gràcies als valors, les experiències i les persones que els acompanyen pel camí. És una història que emociona, inspira i ens parla de la importància de la família i de l'esperança. I què millor que viure aquesta aventura en un entorn tan especial com la Font de la Caicuta, un espai únic per venir a gaudir d'una magnífica nit de cinema a la fresca. No us perdeu Mufasa, tant si sou fans del Rei Lleó com si simplement voleu passar una vetllada inoblidable en família o amb amics.
3: Mufasa es podrà veure aquesta nit a partir de les 10 a la Font de la Caicuta al passeig de Cúller del Rieral i l'entrada és oberta a tothom.
5: La previsió meteorològica.
3: Comença una nova onada de calor, ens ho explica en Xavi Segura. Molt bon dia, Xavi.
6: Bon dia. La protagonista dels pròxims dies tornarà a ser la calor. Avui comença un nou episodi de calor intensa a casa nostra que s'allargarà novament força dies, almenys durant una setmana. I, de fet, el mateix Meteocat ja avisa que probablement aquest episodi es converteixi en una onada de calor, la quarta d'aquest estiu, afectant especialment l'interior del país, on avui ja es poden assolir o superar els 40 graus, sobretot cap a l'àrea de Ponent. Aquí, a Lloret, avui superarem els 30-31 graus, amb xafogor cada cop més marcada, vent de marinada moderat, potser alguna ratxa més intensa durant la tarda, un vent que bufarà més aviat de Garbí i Llebeig, i sol radiant, un dia per aprofitar, però precaució amb aquesta calor que cada dia s'accentuarà una mica més. I és que, sobretot, tindrem un pic de calor a partir del cap de setmana, a l'inici de la setmana vinent, és quan s'assoliran les màximes més elevades aquí a la costa i també a gran part del país. Llavors se superaran els 40 graus en diversos punts de l'interior, els 33 o 34 graus aquí a la costa, fins i tot aquí a la selva marítima. Les alertes es van estenent per gran part del territori, sobretot, insistim, cap a l'interior del país. I aquesta aglopada d'aire molt càlid del nord de l'Àfrica també portarà pols en suspensió. Per tant, més enllà de l'anticicló, de la calma, del sol, doncs també tindrem un cel cada cop més enterbolit els pròxims dies a causa d'aquesta pols en suspensió, sense pluges a la vista, i no es veuen canvis importants, almenys fins a finals de la setmana que ve, ben entrat ja el mes d'agost. I aquesta calorada afectarà també gran part del continent europeu.
3: Moltes gràcies per aquesta informació, Xavi. Afegir només que ara mateix la temperatura que ens marca el termòmetre és de 30 graus aquí a Lloret.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament ha creat una nova zona verda a l'aparcament de Sa Caleta i d'aquesta manera naturalitza aquest espai de primera línia de mar. A més, aviat s'actuarà també en el Parc Infantil de la Sardana per ampliar la superfície i renovar els elements de joc. Amb l'actuació a l'aparcament s'ha reordenat l'espai i s'ha dotat la zona amb més vegetació i mobiliari urbà. Aquests treballs s'han fet de manera coordinada amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta, a l'encreuament de l'avinguda Pau Casal i el passeig Camprodon i Arrieta. La intervenció ha consistit en el canvi d'ús d'una superfície de 500 metres quadrats que servien d'aparcament de motocicletes per transformar-la en una placeta naturalitzada perquè en gaudeixin els vianants. Escoltem a Cristina Aymerich, regidora de Parcs i Jardins i també de Parcs Infantils.
4: Hem transformat aquesta zona, no? Aquests 500 metres que era un emplaçament per les motos s'han ubicat més a la part diguéssim, del pàrquing, s'ha mogut aquest emplaçament i el que hem volgut és doncs, fer una miqueta ja un refugi climàtic que tan necessari és a les dates d'ara d'avui. I el que hem fet és una zona verda amb bueno, noves plantacions, noves palmeres, nous parterres. Hem acondicionat amb les plantacions ja més planta sostenible i doncs, li hem donat un altre gaire més natural que crec que a la gent els hi ha agradat moltíssim.
3: Com a conseqüència, l'aparcament de motos s'ha redistribuït en dues zones i s'ha ampliat la capacitat de 107 a 121 places, repartides entre l'extrem oest i l'inici del passeig de Camprodon i Arrieta.
4: És el que demana moltíssima gent, gent gran que també va a la platja i que després necessita una miqueta l'ombra d'un arbre, no? Doncs ara aquestes plantacions són, aquests arbres són petits, però mica en mica aniran donant aquesta ombra que tan necessària és. I doncs això, no? Naturalitzant una miqueta, traient ja el formigó i doncs aprofitant i posant una miqueta tot el tema verd, més sostenible i doncs això, perquè la gent pugui gaudir, si més no, del paisatge mediterrani que tenim en aquest passeig marítim.
3: L'actuació ha comportat l'enderroc de vorades interiors i la modificació de tram de la vorada perimetral, a més de l'aportació de sauló amb l'anivellament del terreny i la compactació. La remodelació de l'espai ha culminat amb la instal·lació del sistema de rec, la plantada d'arbres i palmeres, a més de la formació de parterres enjardinats amb terra fèrtil i vorada de contenció. D'altra banda, com dèiem, hi ha un nou projecte per remodelar el Parc Infantil de la Sardana. Uns treballs que consistiran en l'ampliació de la superfície de la zona de jocs en uns 50 metres quadrats, amb el desplaçament de les tanques laterals. A més, també es farà una renovació integral dels elements de jocs infantils, tot i que es mantindrà el disseny actual, amb una estructura multijoc en forma de vaixell com a element principal.
4: Volem fer una remodelació també perquè tingui doncs, això, no? Més ombra, ens van morir a la sequera dues palmeres que les van tindre que tallar, doncs fer una miqueta més, aprofitar més jardineria i aprofitarem per canviar aquest barco, posar un de nou, falta també un cronxador. Jo sóc molt pro elements naturals, considero que hem d'anar traient dels parcs infantils els cautxos i tal i aprofitar més doncs, posar sorra no? de perdiu, d'ull de perdiu, no? d'aquesta que tant als infants els agrada jugar als espais exteriors i anem una miqueta amb aquesta dinàmica.
3: Finalment, el projecte també inclourà l'enjardiment parcial de l'espai de l'àrea d'esbarjo.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Avi Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Una ruta per Lloret amb mirada femenina. Aquest és el projecte que ha creat Nim Carbonell, estudiant del postgrau en desenvolupament frontend per a dissenyadors, com a treball final dels seus estudis. La pàgina web interactiva, elaborada amb la col·laboració de l'Associació de Dones, l'Aurora, proposa un recorregut per 13 indrets de Lloret vinculats a dones que han deixat empremta en la nostra història del municipi. Escoltem la creadora del projecte, Nim Carbonell.
4: Llavors volia que fos alguna cosa que em representés i que m'agradés treballar, no? I llavors vaig dir, bueno, pues a mi m'interessa molt el tema del feminisme, m'agrada molt el poble i crec que realment pues fer una ruta per als llocs rellevants vinculats a dones de Lloret pues era una molt bona oportunitat de donar visibilitat al poble d'una altra manera a la que estem acostumats, no? També. I treballar en un projecte que estava vinculat a mi de moltes maneres.
3: La selecció dels personatges va anar a càrrec de l'Associació de Dones L'Aurora, que va fer la recerca històrica i va facilitar tota la informació necessària perquè Carbonell pogués desenvolupar el web. La plataforma permet descobrir aquests espais i fins i tot filtrar-los segons diferents categories, com ara el tipus d'indret.
4: Bueno, hi ha com diferents punts, diria que en total són uns 13, però per exemple hi ha el Museu del Mar, no?, amb la Lliberada Parés, tenim el Castell de Sant Joan amb Sicàrdies de Montsoriu, l'Ermita de Santa Cristina amb Santa Cristina i alguns altres llocs doncs, emblemàtics del poble, no? O sigui, són uns quants i realment a la web pots filtrar per quins llocs doncs, són la visita gratuïta, quins llocs són accessibles amb cadira de rodes, o si vols filtrar per tipus d'espai, doncs, si és un espai exterior, un espai interior, un edifici, una escultura, etc.
3: L'objectiu és donar a conèixer la història que s'amaga darrere d'aquests espais i posar en valor el paper de les dones en el patrimoni de Lloret. La pàgina és molt visual i també ofereix informació sobre l'accessibilitat de cada indret, indicant si s'hi pot accedir amb cadira de rodes, bastó o caminant. A més, està adaptada tant per consultar-la des de l'ordinador com des del telèfon mòbil. Ho destaca la mateixa Nim Carbonell.
4: És una manera de conèixer una mica més la història del poble des del punt de vista que no sol ser el que rebem i mira, connectar una mica més amb els espais que tenim a prop nostre.
3: Si voleu descobrir aquesta ruta en clau femenina, ja podeu consultar-la a lloret-femení.netlify.app.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. A partir d'aquest divendres i fins a finals d'agost es durà a terme el cicle Música a Santa Cristina. Totes les actuacions seran a 2:15 de la nit. Els primers convidats són Elisenda Julià Quartet, que actuaran aquest divendres a dins de l'ermita. Després passaran pel cicle el trio Boreas, Roger Pedrós, la Barcelona Big Blues Band i Daniel Logorio. Ens en dona més detalls Guillem Franc, soci de l'obreria.
4: Aquest any seran 5 concerts, 3 dels quals seran a fora i 2 a dins. Hi haurà un concert que és una mica diferent perquè 2 són a la plaça del Pi, però un serà davant de l'ermita amb un escenari una mica més petit. I, bueno, així com a destacar una cosa diferent d'aquest any. I també, a part d'haver-hi concerts de música clàssica, com sempre, hi ha un parell de concerts de jazz, un d'ells més intimista i més de petit format, i un altre més una big band de jazz, per tant, amb més energia i amb més intensitat. I bé, això és una de les... Feia temps que no venia una big band de jazz i crec que pot ser algú, bueno, molt, molt divertit i diferent.
3: Com a novetat, a més de gaudir de propostes ben variades, també hi haurà un concert en català de la mà de Roger Pedrós, participant del Benidorm Fest, que actuarà a la plaça del Pi el 14 d'agost. Tot en un entorn únic com és el de Santa Cristina.
4: Per sort, a Lloret podem gaudir d'un entorn com és el de Santa Cristina, on s'hi pot fer i fer moltes activitats, no? I una d'elles és aquest cicle de concerts que fem a l'estiu. I a vegades pensem en Cap Roig o altres festivals, no? Però a vegades ens oblidem que nosaltres aquí també tenim un lloc idíl·lic davant del mar, a l'ermita, aquell ambient que es crea, no?, amb els concerts al vespre, els vespres d'estiu. I jo animo que a tothom que els dic que li agradi la música i que li agradi gaudir de passar una bona estona, que s'hi apunti, perquè és que realment val molt la pena.
3: Les entrades de dins de l'ermita valen 15 euros i les de fora, tant davant de l'ermita com a la plaça del Pi, tenen un cost de 25. Com sempre, els tiquets es poden comprar físicament al Museu del Mar i, com a novetat, ara també en línia, a través del web musicasantacristina.cat. Un total de 5 concerts que s'iniciaran aquest divendres 31 de juliol i s'allargaran fins a finals d'agost.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. El Festival On-Off de Música Electrònica de Lloret se celebrarà aquest dissabte a Sa Caleta i comptarà amb més d'una vintena d'artistes, tant internacionals com del país i locals, durant més de 16 hores de programació. Entre ells hi actuarà, per tercer any consecutiu, el DJ de quilòmetre zero Nacho Bosler, que destaca el creixement del festival des de la seva primera edició. Explica que enguany hi haurà 3 escenaris, una programació molt variada i activitats pensades perquè tothom en pugui gaudir. Escoltem-lo.
4: Aquest any tenim 3 escenaris. Per primer any tenim un escenari al castell, també, que farem un vermut electrònic des de les 10 fins a les 8. Després tenim l'escenari principal a la platja, que és on punxaré jo de 5:30 a 7. L'escenari és des de la 1 de la tarda fins a les 2 de la nit. I un showcase que farem entrevistes, i etcètera, des de les 11 fins a les 2. Que no és un festival obert pels guiris, en el sentit de que, bueno, si han comprat d'entrada poden vindre, però no és un festival enfocat a gent de fora, sinó a lloretencs i gent de la vora que vulgui vindre a gaudir amb nosaltres.
3: Bosler, que punxarà dissabte entre 6:45 i les 7 de la tarda a l'escenari principal, assegura que un dels grans atractius és l'entorn privilegiat on se celebra el festival.
4: No té res a veure, no? Tancar-se en un local tancat o estar allà a la platja de Sa Caleta, que pots anar a entrar a l'aigua en qualsevol moment, piques a l'ombra, o sigui, és un entorn completament diferent, no? També, o sigui, és un festival que és, tothom és benvingut, en el sentit de que tenim una zona per nens, famílies, hi ha de tot, i això és el que et permet el ser un festival a l'aire lliure i no en format club, no? En format club, al final, qui no vulgui estar fins a les 4 del matí no ho pot gaudir. Jo m'incloc en això perquè a mi la veritat que sortir per la nit, ara ja que tinc una edat, em fot una mica de pal, i tot el que són festes de dia la veritat és que s'agraeix, no?
3: L'On-Off Festival començarà a la 1 del migdia i s'allargarà fins a les 2 de la matinada amb més d'una vintena d'artistes i caps de cartell com Òxia, Avis Box, Oliver Giacomotto i Blondish. Les entrades ja estan esgotades.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La Biblioteca de Lloret impulsa 7 cursos de lectura pel proper curs escolar. A l'habitual de tarda de llibres s'hi sumen 5 propostes més per adults i una d'infantil, titulada El Club dels Moomin. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, assenyala que l'objectiu és promoure el gust per la lectura en adults i infants a través de diferents gèneres narratius i d'obres i autors claus en la literatura.
4: Aquest any hem volgut fer una aposta pel foment de la lectura i una de les eines bàsiques són els clubs de lectura. Aleshores, hem fet una proposta de 6 clubs de lectura per adults i un club de lectura infantil, amb la idea que amb els anys doncs puguem anar creixent en aquests clubs de lectura infantils també.
3: El club de lectura infantil s'adreça a nens i nenes de tercer i quart de primària, una edat en què ja saben llegir de manera autònoma i se'n pot treure molt de suc. No obstant això, si hi ha infants de segon o cinquè interessats i hi ha places, també s'hi podran apuntar. El més important és fomentar la lectura en edats primerenques perquè agafin l'hàbit des de petits.
4: La idea és que puguem parlar de llibres ja des de petits, agafem aquesta tècnica, perquè de fet les lectures doncs les comprenem millor, evidentment quan les hem llegides, etc, però sobretot quan les compartim amb els altres, no? Hi ha sentits de les obres que els adquirim gràcies a la conversa literària amb els altres, i llavors el que volem és que els nanos, a banda d'enganxar-se a llegir, doncs puguin tenir aquesta competència, no?
3: Repassem ara les propostes pels adults. Entre altres coses, es recupera l'activitat Llegir al teatre, que anirà a càrrec del periodista Dani Chicano, especialista en teatre. Gisela Ruiz creu que és de rebut tenir aquest club de lectura tenint en compte el teatre tan potent que hi ha al municipi.
4: Amb el teatre tan potent que tenim en el nostre municipi, no? I la gran programació que fan, doncs, jo em sembla obvi que hi ha d'haver aquesta connexió, no? La lectura de textos teatrals amb anar al teatre i veure les obres. Aleshores, recuperem aquest club de lectura, el Llegir al Teatre, que serà els dimecres i que el farà un periodista que es diu Dani Chicano, gironí, especialista precisament en teatre.
3: Una altra de les propostes es titula Històries a tres veus. Cada trimestre es tractarà un gènere narratiu diferent, novel·la, poesia i conte, i es faran 3 lectures que tenen una connexió entre elles. Aquest anirà a càrrec de la filòloga Cristina Quesada, treballadora de la Biblioteca de Lloret, que també s'encarregarà del Racó de les Paraules, pensat per persones que estan aprenent català i que ja tenen un nivell B2 o B3. La psicòloga Teresa Ballester oferirà un club de lectura de literatura universal amb l'objectiu d'analitzar obres des del punt de vista psicològic. I per acabar, hi haurà la proposta Llegir per créixer amb la mateixa Gisela Ruiz, especialista en literatura infantil i juvenil. En aquest cas, els adults llegiran i comentaran obres adreçades a la mainada i als adolescents.
4: Apropar la literatura a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, totes aquelles persones que tenen infants al seu voltant, també a mediadors que puguin ser bibliotecaris, mestres, etc. I la idea és aquesta, que com a adults puguem llegir literatura infantil, conèixer-la, conèixer els seus autors, conèixer doncs la riquesa que hi ha en aquesta literatura, que sovint ha estat doncs minoritzada, etc, per ser la que es dirigeix als infants, no? Com si això fos menor.
3: Aquest últim tindrà el reconeixement de formació per part del Departament d'Educació de la Generalitat pels docents. Les inscripcions de tots els clubs de lectura ja estan obertes i les places són limitades. Tots comencen a l'octubre, excepte l'infantil i el de literatura infantil, que s'iniciaran al setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Tu poses el ritme.
3: Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Mufasa és la pel·lícula que es projecta aquest vespre al cicle de cinema La Fresca, com sempre a les 10 de la nit i en aquesta ocasió al barri del Rieral. A través dels entranyables personatges d'en Rafiki, en Timó i en Pumba, la pel·lícula presenta la història de Mufasa, un jove lleó orfe que coneix en Taka i inicia un viatge ple d'aventures, amistat i reptes que el portaran a convertir-se en un gran rei. Tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, és un film per veure en família que parla de la família i també de l'esperança.
4: Una aventura emocionant per a tota la família que ens descobreix els orígens d'un dels personatges més estimats de la història del cinema. A través d'una història plena d'aventures, amistat, superació i coratge, la pel·lícula ens recorda que els grans líders no neixen, sinó que es formen gràcies als valors, les experiències i les persones que els acompanyen pel camí. És una història que emociona, inspira i ens parla de la importància de la família i de l'esperança. I què millor que viure aquesta aventura en un entorn tan especial com la Font de la Caicuta, un espai únic per venir a gaudir d'una magnífica nit de cinema a la fresca. No us perdeu Mufasa, tant si sou fans del Rei Lleó com si simplement voleu passar una vetllada inoblidable en família o amb amics.
3: Mufasa es podrà veure aquesta nit a partir de les 10 a la Font de la Caicuta al passeig de Cúller del Rieral i l'entrada és oberta a tothom.
2: La previsió meteorològica.
3: Amb en Xavi Segura, quan vulguis, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquí, a Lloret, avui superarem els 30-31 graus amb xafogor cada cop més marcada, vent de marinada moderat, potser alguna ratxa més intensa durant la tarda, vent que bufarà més aviat de Garbí i Llebeig, i sol radiant, un dia per aprofitar, però precaució amb aquesta calor que cada dia s'accentuarà una mica més. I és que, sobretot, tindrem un pic de calor a partir del cap de setmana, a l'inici de la setmana vinent, és quan s'assoliran les màximes més elevades aquí a la costa i també a gran part del país. Llavors se superaran els 40 graus en diversos punts de l'interior, els 33 o 34 graus aquí a la costa, fins i tot aquí a la selva marítima. Les alertes es van estenent per gran part del territori, sobretot, insistim, cap a l'interior del país, i aquesta aglopada d'aire molt càlid del nord de l'Àfrica també portarà pols en suspensió. Per tant, més enllà de l'anticicló, de la calma, del sol, doncs també tindrem un cel cada cop més enterbolit els pròxims dies a causa d'aquesta pols en suspensió, sense pluges a la vista, i no es veuen canvis importants, almenys fins a finals de la setmana que ve, ben entrat ja el mes d'agost. I aquesta calorada afectarà també gran part del continent europeu.
3: Moltes gràcies, Xavi. 30 graus tenim a Lloret en aquests moments.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Medicloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. L'Ajuntament ha creat una nova zona verda a l'aparcament de Sa Caleta i d'aquesta manera naturalitza aquest espai de primera línia de mar. A més, aviat s'actuarà també en el Parc Infantil de la Sardana per ampliar la superfície i renovar els elements de joc. Amb l'actuació a l'aparcament s'ha reordenat l'espai i s'ha dotat la zona amb més vegetació i mobiliari urbà. Aquests treballs s'han fet de manera coordinada amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta, a l'encreuament de l'avinguda Pau Casal i el passeig Camprodon i Arrieta. La intervenció ha consistit en el canvi d'ús d'una superfície de 500 metres quadrats que servien d'aparcament de motocicletes per transformar-la en una placeta naturalitzada perquè en gaudeixin els vianants. Escoltem a Cristina Aymerich, regidora de Parcs i Jardins i també de Parcs Infantils.
4: Hem transformat aquesta zona, no? Aquests 500 metres que era un emplaçament per les motos s'han ubicat més a la part de diguéssim, del pàrquing, s'ha mogut aquest emplaçament i el que hem volgut és doncs, fer una miqueta ja un refugi climàtic que tan necessari és a les dates d'ara d'avui. I el que hem fet és una zona verda amb bueno, noves plantacions, noves palmeres, nous parterres. Hem acondicionat amb les plantacions ja més planta sostenible i doncs, li hem donat un altre gaire més natural que crec que a la gent els hi ha agradat moltíssim.
3: Com a conseqüència, l'aparcament de motos s'ha redistribuït en dues zones i s'ha ampliat la capacitat de 107 a 121 places, repartides entre l'extrem oest i l'inici del passeig de Camprodon i Arrieta.
4: És el que demana moltíssima gent gran que també va a la platja i que després necessita una miqueta l'ombra d'un arbre, no? Doncs ara aquestes plantacions són, aquests arbres són petits, però mica a mica aniran donant aquesta ombra que tan necessària és. I doncs això, no? Naturalitzant una miqueta, traient ja el formigó i doncs aprofitant i posant una miqueta tot el tema verd més sostenible i doncs això, perquè la gent pugui gaudir, si més no, del paisatge mediterrani que tenim en aquest passeig marítim.
3: L'actuació ha comportat l'enderroc de vorades interiors i la modificació de tram de la vorada perimetral, a més de l'aportació de sauló amb l'anivellament del terreny i la compactació. La remodelació de l'espai ha culminat amb la instal·lació del sistema de rec, la plantada d'arbres i palmeres, a més de la formació de parterres enjardinats amb terra fèrtil i vorada de contenció. D'altra banda, com dèiem, hi ha un nou projecte per remodelar el Parc Infantil de la Sardana. Uns treballs que consistiran en l'ampliació de la superfície de la zona de jocs en uns 50 metres quadrats, amb el desplaçament de les tanques laterals. A més, també es farà una renovació integral dels elements de jocs infantils, tot i que es mantindrà el disseny actual, amb una estructura multijoc en forma de vaixell com a element principal.
4: Volem fer una remodelació també perquè tingui doncs, això, no? Més ombra. Ens van morir a la sequera dues palmeres que les van tindre que tallar. Doncs fer una miqueta més, aprofitar més jardineria i aprofitarem per canviar aquest barco, posar un de nou. Falta també un cronxador. Jo sóc molt pro elements naturals, considero que hem d'anar traient dels parcs infantils els cautxos i tal i aprofitar més doncs, posar sorra no? de perdiu, d'ull de perdiu, no? d'aquesta que tant als infants els agrada jugar als espais exteriors i anem una miqueta amb aquesta dinàmica.
3: Finalment, el projecte també inclourà l'enjardiment parcial de l'espai de l'àrea d'esbarjo.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Una ruta per Lloret amb mirada femenina. Aquest és el projecte que ha creat Nim Carbonell, estudiant del postgrau en desenvolupament frontend per a dissenyadors, com a treball final dels seus estudis. La pàgina web interactiva, elaborada amb la col·laboració de l'Associació de Dones, l'Aurora, proposa un recorregut per 13 indrets de Lloret vinculats a dones que han deixat empremta en la nostra història del municipi. Escoltem la creadora del projecte, Nim Carbonell.
4: Llavors volia que fos alguna cosa que em representés i que m'agradés treballar, no? I llavors vaig dir, bueno, pues a mi m'interessa molt el tema del feminisme, m'agrada molt el poble i crec que realment pues fer una ruta per als llocs rellevants vinculats a dones de Lloret pues era una molt bona oportunitat de donar visibilitat al poble d'una altra manera a la que estem acostumats, no? També. I treballar en un projecte que estava vinculat a mi de moltes maneres.
3: La selecció dels personatges va anar a càrrec de l'Associació de Dones L'Aurora, que va fer la recerca històrica i va facilitar tota la informació necessària perquè Carbonell pogués desenvolupar el web. La plataforma permet descobrir aquests espais i fins i tot filtrar-los segons diferents categories, com ara el tipus d'indret.
4: Bueno, hi ha com diferents punts, diria que en total són uns 13, però per exemple hi ha el Museu del Mar, no?, amb la Lliberada Parés, tenim el Castell de Sant Joan amb Sicàrdies de Montsoriu, l'Ermita de Santa Cristina amb Santa Cristina i alguns altres llocs doncs, emblemàtics del poble, no? O sigui, són uns quants i realment a la web pots filtrar per quins llocs doncs, són la visita gratuïta, quins llocs són accessibles amb cadira de rodes, o si vols filtrar per tipus d'espai, doncs, si és un espai exterior, un espai interior, un edifici, una escultura, etc.
3: L'objectiu és donar a conèixer la història que s'amaga darrere d'aquests espais i posar en valor el paper de les dones en el patrimoni de Lloret. La pàgina és molt visual i també ofereix informació sobre l'accessibilitat de cada indret, indicant si s'hi pot accedir amb cadira de rodes, bastó o caminant. A més, està adaptada tant per consultar-la des de l'ordinador com des del telèfon mòbil. Ho destaca la mateixa Nim Carbonell.
4: És una manera de conèixer una mica més la història del poble des del punt de vista que no sol ser el que rebem i, mira, connectar una mica més amb els espais que tenim a prop nostre.
3: Si voleu descobrir aquesta ruta en clau femenina, ja podeu consultar-la a lloret-femení.netlify.app.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. A partir d'aquest divendres i fins a finals d'agost es durà a terme el cicle Música a Santa Cristina. Totes les actuacions seran a 2:15 de la nit. Els primers convidats són Elisenda Julià Quartet, que actuaran aquest divendres a dins de l'ermita. Després passaran pel cicle el trio Boreas, Roger Pedrós, la Barcelona Big Blues Band i Daniel Logorio. Ens en dona més detalls Guillem Franc, soci de l'obreria.
4: Aquest any seran 5 concerts, 3 dels quals seran a fora i 2 a dins. Hi haurà un concert que és una mica diferent perquè 2 són a la plaça del Pi, però un serà davant de l'ermita amb un escenari una mica més petit. I bueno, així com a destacar una cosa diferent d'aquest any, i també a part d'haver-hi concerts de música clàssica com sempre, hi ha un parell de concerts de jazz, un d'ells més intimista i més de petit format, i un altre més una big band de jazz, per tant més, amb més energia i amb més intensitat. I bé, això és una de les... Feia temps que no venia una big band de jazz i crec que pot ser algú, bueno, molt, molt divertit i diferent.
3: Com a novetat, a més de gaudir de propostes ben variades, també hi haurà un concert en català de la mà de Roger Pedrós, participant del Benidorm Fest, que actuarà a la plaça del Pi el 14 d'agost. Tot en un entorn únic com és el de Santa Cristina.
4: Per sort, a Lloret podem gaudir d'un entorn com és el de Santa Cristina, on s'hi pot fer i fem moltes activitats, no? I una d'elles és aquest cicle de concerts que fem a l'estiu. I a vegades pensem en Cap Roig o altres festivals, no? Però a vegades ens oblidem que nosaltres aquí també tenim un lloc idíl·lic davant del mar, a l'ermita, aquell ambient que es crea, no?, amb els concerts del vespre, els vespres d'estiu. I jo animo que a tothom que els que li agradi la música i que li agradi gaudir de passar una bona estona, que s'hi apunti, perquè és que realment val molt la pena.
3: Les entrades de dins de l'ermita valen 15 euros i les de fora, tant davant de l'ermita com a la plaça del Pi, tenen un cost de 25. Com sempre, els tiquets es poden comprar físicament al Museu del Mar i, com a novetat, ara també en línia, a través del web musicasantacristina.cat. Un total de 5 concerts que s'iniciaran aquest divendres 31 de juliol i s'allargaran fins a finals d'agost.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El Festival On-Off de Música Electrònica de Lloret se celebrarà aquest dissabte a Sa Caleta i comptarà amb més d'una vintena d'artistes, tant internacionals com del país i locals, durant més de 16 hores de programació. Entre ells hi actuarà, per tercer any consecutiu, el disjòquei de quilòmetre zero Nacho Bosler, que destaca el creixement del festival des de la seva primera edició. Explica que enguany hi haurà tres escenaris, una programació molt variada i activitats pensades perquè tothom en pugui gaudir. Escoltem-lo.
4: Aquest any tenim tres escenaris. Per primer any tenim un escenari al castell, també, que farem un vermut electrònic des de les 10 fins a les 8. Després tenim l'escenari principal a la platja, que és on punxaré jo de 5 i mig a 7. L'escenari és des de la 1 de la tarda fins a les 2 de la nit. I un showcase que farem entrevistes, i etcètera, des de les 11 fins a les 2. Que no és un festival obert pels guiris, en el sentit de que, bueno, si han comprat d'entrada poden vindre, però no és un festival enfocat a gent de fora, sinó a lloretencs i gent de la vora que vulgui vindre a gaudir amb nosaltres.
3: Bosler, que punxarà dissabte entre 6:15 i les 7 de la tarda a l'escenari principal, assegura que un dels grans atractius és l'entorn privilegiat on se celebra el festival.
4: No té res a veure, no? Tancar-se en un local tancat o estar allà a la platja de Sa Caleta, que pots anar a entrar a l'aigua en qualsevol moment, piques a l'ombra, o sigui, és un entorn completament diferent, no? També, o sigui, és un festival que és, tothom és benvingut, en el sentit de que tenim una zona per nens, famílies, hi ha de tot, i això és el que et permet el ser un festival a l'aire lliure i no en format club, no? En format club, al final, qui no vulgui estar fins a les 4 del matí no pot gaudir. Jo m'incloc en això perquè, per mi, la veritat, que sortir per la nit, ara ja que tinc una edat, em fot una mica de pal, i tot el que són festes de dia, la veritat és que s'agraeix, no?
3: L'On-Off Festival començarà a la 1 del migdia i s'allargarà fins a les 2 de la matinada amb més d'una vintena d'artistes i caps de cartell com Òxia, Avis Box, Oliver Giancomoto i Blondish. Les entrades ja estan esgotades.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: wish you knew why.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Biblioteca de Lloret impulsa 7 cursos de lectura pel proper curs escolar. A l'habitual de tarda de llibres s'hi sumen 5 propostes més per adults i una d'infantil, titulada El Club dels Moomin. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, assenyala que l'objectiu és promoure el gust per la lectura en adults i infants a través de diferents gèneres narratius i d'obres i autors claus en la literatura.
4: Aquest any hem volgut fer una aposta pel foment de la lectura i una de les eines bàsiques són els clubs de lectura. Aleshores, hem fet una proposta de 6 clubs de lectura per adults i un club de lectura infantil, amb la idea que amb els anys doncs, puguem anar creixent en aquests clubs de lectura infantils també.
3: El club de lectura infantil s'adreça a nens i nenes de tercer i quart de primària, una edat en què ja saben llegir de manera autònoma i se'n pot treure molt de suc. No obstant això, si hi ha infants de segon o cinquè interessats i hi ha places, també s'hi podran apuntar. El més important és fomentar la lectura en edats primerenques perquè agafin l'hàbit des de petits.
4: La idea és que puguem parlar de llibres ja des de petits, agafem aquesta tècnica perquè, de fet, les lectures doncs les comprenem millor, evidentment quan les hem llegides, etcètera, però sobretot quan les compartim amb els altres, no? Hi ha sentits de les obres que els adquirim gràcies a la conversa literària amb els altres, i llavors el que volem és que els nanos, a banda d'enganxar-se a llegir, doncs puguin tenir aquesta competència, no?
3: Repassem ara les propostes pels adults. Entre altres coses, es recupera l'activitat Llegir al teatre, que anirà a càrrec del periodista Dani Chicano, especialista en teatre. Gisela Ruiz creu que és de rebut tenir aquest club de lectura tenint en compte el teatre tan potent que hi ha al municipi.
4: Amb el teatre tan potent que tenim en el nostre municipi, no? I la gran programació que fan, doncs, jo em sembla obvi que hi ha d'haver aquesta connexió, no? La lectura de textos teatrals amb anar al teatre i veure les obres. Aleshores, recuperem aquest club de lectura, el Llegir al Teatre, que serà els dimecres i que el farà un periodista que es diu Dani Chicano, gironí, especialista precisament en teatre.
3: Una altra de les propostes es titula Històries a tres veus. Cada trimestre es tractarà un gènere narratiu diferent, novel·la, poesia i conte, i es faran 3 lectures que tenen una connexió entre elles. Aquest anirà a càrrec de la filòloga Cristina Quesada, treballadora de la Biblioteca de Lloret, que també s'encarregarà del Racó de les Paraules, pensat per persones que estan aprenent català i que ja tenen un nivell B2 o B3. La psicòloga Teresa Ballester oferirà un club de lectura de literatura universal amb l'objectiu d'analitzar obres des del punt de vista psicològic. I per acabar, hi haurà la proposta Llegir per créixer amb la mateixa Gisela Ruiz, especialista en literatura infantil i juvenil. En aquest cas, els adults llegiran i comentaran obres adreçades a la mainada i als adolescents.
4: Apropar la literatura a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, totes aquelles persones que tenen infants al seu voltant, també a mediadors, que puguin ser bibliotecaris, mestres, etc. I la idea és aquesta, que com a adults puguem llegir literatura infantil, conèixer-la, conèixer els seus autors, conèixer doncs la riquesa que hi ha en aquesta literatura, que sovint ha estat doncs minoritzada, etc, per ser la que es dirigeix als infants, no? Com si això fos menor.
3: Aquest últim tindrà el reconeixement de formació per part del Departament d'Educació de la Generalitat pels docents. Les inscripcions de tots els clubs de lectura ja estan obertes i les places són limitades. Tots comencen a l'octubre, excepte l'infantil i el de literatura infantil, que s'iniciaran al setembre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar

presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament ha creat una nova zona verda a l'aparcament de Sacaleta i d'aquesta manera naturalitza aquest espai de primera línia de mar. A més, aviat s'actuarà també en el Parc Infantil de la Sardana per ampliar la superfície i renovar els elements de joc. Amb l'actuació a l'aparcament s'ha reordenat l'espai i s'ha dotat la zona amb més vegetació i mobiliari urbà. Aquests treballs s'han fet de manera coordinada amb les obres de la nova rotonda de Sacaleta, a l'encreuament de l'avinguda Pau Casal i al passeig Camprodon i Arrieta. La intervenció ha consistit en el canvi d'ús d'una superfície de 500 metres quadrats que servien d'aparcament de motocicletes per transformar-la en una placeta naturalitzada perquè en gaudeixin els vianants. Escoltem a Cristina Aymerich, regidora de Parcs i Jardins i també de Parcs Infantils.
4: Hem transformat aquesta zona, no? Aquests 500 metres que era un emplaçament per les motos s'han ubicat més a la part diguéssim, del pàrquing, s'ha mogut aquest emplaçament i el que hem volgut és doncs, fer una miqueta ja un refugi climàtic que tan necessari és a les dates d'ara d'avui. I el que hem fet és una zona verda amb bueno, noves plantacions, noves palmeres, nous parterres. Hem acondicionat amb les plantacions ja més planta sostenible i doncs, li hem donat un altre gaire més natural que crec que a la gent els hi ha agradat moltíssim.
3: Com a conseqüència, l'aparcament de motos s'ha redistribuït en dues zones i s'ha ampliat la capacitat de 107 a 121 places, repartides entre l'extrem oest i l'inici del passeig de Camprodon i Arrieta.
4: És el que demana moltíssima gent, gent gran que també va a la platja i que després necessita una miqueta l'ombra d'un arbre, no? Doncs ara aquestes plantacions són, aquests arbres són petits, però mica a mica aniran donant aquesta ombra que tan necessària és. I doncs això, no? Naturalitzant una miqueta, traient ja el formigó i doncs aprofitant i posant una miqueta tot el tema verd, més sostenible i doncs això, perquè la gent pugui gaudir, si més no, del paisatge mediterrani que tenim en aquest passeig marítim.
3: L'actuació ha comportat l'enderroc de vorades interiors i la modificació de tram de la vorada perimetral, a més de l'aportació de sauló amb l'anivellament del terreny i la compactació. La remodelació de l'espai ha culminat amb la instal·lació del sistema de rec, la plantada d'arbres i palmeres, a més de la formació de parterres enjardinats amb terra fèrtil i vorada de contenció. D'altra banda, com dèiem, hi ha un nou projecte per remodelar el Parc Infantil de la Sardana. Uns treballs que consistiran en l'ampliació de la superfície de la zona de jocs en uns 50 metres quadrats, amb el desplaçament de les tanques laterals. A més, també es farà una renovació integral dels elements de jocs infantils, tot i que es mantindrà el disseny actual, amb una estructura multijoc en forma de vaixell com a element principal.
4: Volem fer una remodelació també perquè tingui doncs, això, no? Més ombra. Ens van morir a la sequera dues palmeres que les van tindre que tallar. Doncs fer una miqueta més, aprofitar més jardineria i aprofitarem per canviar aquest barco, posar un de nou. Falta també un gronxador. Jo sóc molt pro elements naturals, considero que hem d'anar traient dels parcs infantils els cautxos i tal i aprofitar més doncs, posar sorra, no?, de perdiu, d'ull de perdiu, no?, d'aquesta que tant als infants els agrada jugar als espais exteriors i anem una miqueta amb aquesta dinàmica.
3: Finalment, el projecte també inclourà l'enjardiment parcial de l'espai de l'àrea d'esbarjo.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Una ruta per Lloret amb mirada femenina. Aquest és el projecte que ha creat Nim Carbonell, estudiant del postgrau en desenvolupament frontend per a dissenyadors, com a treball final dels seus estudis. La pàgina web interactiva, elaborada amb la col·laboració de l'Associació de Dones L'Aurora, proposa un recorregut per 13 indrets de Lloret vinculats a dones que han deixat empremta en la nostra història del municipi. Escoltem la creadora del projecte, Nim Carbonell.
4: Llavors volia que fos alguna cosa que em representés i que m'agradés treballar, no? I llavors vaig dir, bueno, pues a mi m'interessa molt el tema del feminisme, m'agrada molt el poble i crec que realment pues fer una ruta per als llocs rellevants vinculats a dones de Lloret pues era una molt bona oportunitat de donar visibilitat al poble d'una altra manera a la que estem acostumats, no? També. I treballar en un projecte que estava vinculat a mi de moltes maneres.
3: La selecció dels personatges van a càrrec de l'Associació de Dones L'Aurora, que va fer la recerca històrica i va facilitar tota la informació necessària perquè Carbonell pogués desenvolupar el web. La plataforma permet descobrir aquests espais i fins i tot filtrar-los segons diferents categories, com ara el tipus d'indret.
4: Bueno, hi ha com diferents punts, diria que en total són uns 13, però per exemple hi ha el Museu del Mar, no?, amb l'Alliberada Parés, tenim el Castell de Sant Joan amb Sicardis de Montsoriu, l'Ermita de Santa Cristina amb Santa Cristina i alguns altres llocs doncs, emblemàtics del poble, no? O sigui, són uns quants i realment a la web pots filtrar per quins llocs doncs, són la visita gratuïta, quins llocs són accessibles amb cadira de rodes, o si vols filtrar per tipus d'espai, doncs, si és un espai exterior, un espai interior, un edifici, una escultura, etc.
3: L'objectiu és donar a conèixer la història que s'amaga darrere d'aquests espais i posar en valor el paper de les dones en el patrimoni de Lloret. La pàgina és molt visual i també ofereix informació sobre l'accessibilitat de cada indret, indicant si s'hi pot accedir amb cadira de rodes, bastó o caminant. A més, està adaptada tant per consultar-la des de l'ordinador com des del telèfon mòbil. Ho destaca la mateixa Nim Carbonell.
4: És una manera de conèixer una mica més la història del poble des del punt de vista que no sol ser el que rebem i mira, connectar una mica més amb els espais que tenim a prop nostre.
3: Si voleu descobrir aquesta ruta en clau femenina, ja podeu consultar-la a lloret-femení.netlify.app.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: what you do.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.